0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Dificultats als canvis d'hàbits. Quan es finalitza o s'inicia l'any, és habitual reflexionar sobre els hàbits o conductes que es volen modificar. Són bons moments per plantejar-se nous objectius o fites o bé qüestionar-se per què no s'han assolit els propòsits anteriors. Per aquest motiu, quan es volen realitzar canvis d'hàbits, serà essencial per a veure les barreres o obstacles que hi haurà durant el procés i així poder-les esquivar. Cuidar-se més o el desig de canviar no és suficient. Caldrà temps i paciència, marcar objectius realistes a curt i llarg termini, tenir el recolzament familiar, de l'entorn o professional, reconèixer els obstacles que de ben segur tard o d'hora acabaran apareixent i tenir un pla amb accions concretes que ajudin a superar-los. D'aquesta manera, es reduirà l'impacte de les barreres en el procés de canvi i es desdramatitzarà quan costin de saltar i així poder seguir amb el transcurs del camí. Aquestes dificultats poden ser de caràcter personal, del propi canvi o externes. Alguns exemples de personals poden ser la manca de temps, la impaciència, la falta de motivació, la gana o l'estat emocional. Pel que fa al propi canvi, si és massa complex, requereix molt d'esforç o empitjora el problema. O bé externs, com podrien ser les vacances, lesions, canvis laborals o la inaccessibilitat dels aliments saludables. Per aquest motiu, quan us proposeu fer algun canvi d'hàbit nou, reflexioneu primer amb quins obstacles us heu trobat anteriorment que n'heu intentat realitzar algun, quins creieu que poden afectar-vos més i quins recursos o habilitats teniu actualment per superar-los. Per exemple, en el procés de canvi, un problema pot ser el fàcil accés a productes ultraprocessats o tenir molts compromisos socials i, com a conseqüència, menjar sovint a fora de casa i beure vi o cervesa gairebé diari. Però si tens l'habilitat de saber-te organitzar correctament, el teu entorn s'implica en el procés i tens assessorament per part d'un professional que t'aporta idees i eines per a la gestió d'aquestes situacions, probablement trobis recursos per limitar les begudes alcohòliques a ocasions especials, sàpigues escollir els plats que més et convinguin de la carta, o no optis per productes de menjar ràpid perquè t'has anticipat amb carmanyoles o piscolabis més saludables. Si aquest any estàs pensant en cuidar-te més, abans de fer un canvi d'hàbit, aprèn a identificar i preveure les barreres que trobaràs al llarg del camí. D'aquesta manera, et podràs recolzar de les teves fortaleses i assolir l'objectiu sense abandonar durant el procés.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Let's go.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: havia sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
2: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
2: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
2: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això.

0: Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

si va, je y va. Jo hi sóc si també vol ser-hi, tan sols per fer un camí junts, pel goig de seguir petjant.

tant de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi i res no serà senzill.

que sense no s'entendre ni el demà ni aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més, només quan a tu et serveixen, me'ls estimo i els faig.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Avui és 1 d'agost de 2026 i tornem a trobar-nos, sí, casualment. Però avui dissabte hem pensat que també estaria bé aprofitar tots els millors moments que ens ha deixat la darrera setmana del mes de juliol i fer allò... un poti-poti interessant que potser no heu escoltat. Per això començarem amb una proposta que ens arriba des de polítiques migratòries. Sabeu que s'ha fet una regularització de migrants i avui hem convidat a la tècnica municipal de polítiques migratòries, l'Anna Meca, i la lletrada especialitzada en estrangeria municipal, Marisol Batalla. Totes dues ens expliquen com s'ha produït i arrel de què es va fer doncs, aquesta regularització de migrants. Aquesta setmana Miquel Zafra ha parlat amb el Jordi Jubany. Ell és membre del grup Fenya Rai sobre el treball discogràfic. És del que parlaran concretament el seu desè aniversari. I en aquest desè aniversari, doncs, una conversa fluida amb l'artista Jordi Jubany. La Bet Quadrades s'acomiada de la temporada i ho fa amb receptes molt d'estiu, molt refrescants, i ens prepara doncs, granissats i propostes molt adients per a aquesta època de l'any. I acabarem, com sempre, amb el José Luis Cano, el nostre cinèfil a la ràdio. Ell ens ha preparat l'estrena de Spider-Man, que està sent tot un èxit, que no hi ha entrades al cinema i que, sense cap dubte, tal i com va explicar el José Luis, serà la pel·lícula d'aquest estiu. Bon dia, Miquel. Què tal? Com estàs?
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Bon dissabte.
1: Bon dissabte. Doncs ja estem preparats amb un munt de contingut i sobretot amb la intenció d'acompanyar a tots els nostres oients aquests dos primers dies d'agost. Després ja farem una mica de descans agostero. No sé si està ben dit o no, però no ens trobareu. Però això sí, trobareu allò que us agrada tant i que és la tria musical que fem aquí a la ràdio. Doncs no us la perdeu. Comencem i anem amb els serveis. Ja sabeu, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia, bon dia.
3: Noelia, avui continuarem amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Aquest matí núvols baixos i calitja al litoral. Atenció durant la tarda al Prepirineu. Allà es formaran núvols d'evolució i a últimes hores

0: No es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Ja sabeu, per qualsevol emergència, 061 112 o al telèfon d'emergències de la policia local, el 935 72 11 10.

0: Recordem que el passat 16 d'abril de 2026 va entrar en vigor el nou Reial Decret 316/2026, una normativa que modifica el reglament d'estrangeria vigent i que s'ha donat a conèixer popularment com la regularització extraordinària. Avui tenim amb nosaltres a la tècnica municipal de polítiques migratòries, l'Anna Meca, que ve acompanyada per la lletrada especialitzada en estrangeria i que, a més, treballa a l'Ajuntament de Montornès, que és la Marisol Batalla. Bon dia, Anna, bon dia, Marisol.
1: Bon dia.
0: Benvingudes totes dues.
2: Gràcies.
0: Anem a parlar d'aquest tema que, la veritat, és un pas endavant, o això sembla. Finalment s'ha pogut fer aquesta regularització. Però com va començar tota aquesta història, Anna?
1: Bé, doncs aquesta, tot aquest tema de la regularització extraordinària o regularització massiva, que també la gent haurà pogut escoltar d'aquesta manera, va començar ja fa anys amb un moviment de regularització en IACA, que és un conjunt de diferents entitats que treballen, sobretot és un moviment autoorganitzat, que treballen amb el col·lectiu migrant i amb el col·lectiu antiracista. Són entitats que treballen sobretot amb una part molt vulnerable de la societat, perquè hi ha moltes persones que viuen aquí a Catalunya i que viuen a Espanya sense drets de residència, sense drets a treball, tot i que vinguin moltes d'elles altament formades. I bé, doncs va començar fa uns anys, i ja va ser el 2020, però no va ser fins al 2024 quan es van poder acabar de recollir més de 600.000 firmes amb l'objectiu de presentar una ILP, no?, amb una proposta de llei, per parlar de tots aquests perfils, de totes aquestes persones que no tenen que no tenen el dret a residir en Espanya, no?
0: Llavors, tot va sorgir d'una iniciativa popular.
1: Exacte. Tot va néixer d'aquí, de persones que realment treballen amb aquests col·lectius i que veien, que són gent que poden treballar, que venen amb moltes ganes de treballar, de participar a la societat com qualsevol altra persona, però que per un tema de documentació legal, no ho podien fer. El que alhora entra com una espècie com de rotonda, de que si jo no tinc dret a residir, jo no tinc dret a treballar, quins tipus de treballs tinc, quin tipus de participació realment a la ciutadania puc tenir, limitadíssima, no? I a partir d'aquí va néixer aquest moviment per poder parlar ja a dia d'avui d'aquesta modificació i d'aquesta regularització extraordinària.
0: Que s'ha tancat ja està tancada.
2: Ja està tancada, sí. Aquesta iniciativa legislativa popular, que deia molt bé, explicava molt bé l'Anna, no va tirar endavant, però es van recollir pràcticament 600.000 pràcticament signatures, que també va ser important perquè va ser recollit per al govern, no? Era un indicador de que hi havia un malestar també de la societat. I a partir d'aquí és quan es va començar a treballar també per totes aquestes entitats que ja treballen, tipus Càritas, Josa Sana, que ja treballen amb l'exclusió i amb la pobresa, no?, a Espanya, i va ser quan ja van engegar treball, no?, perquè el govern també va veure que hi havia una necessitat de cobrir també llocs de treball, no només d'aquesta exclusió, sinó que sobretot que estan entre nosaltres aquestes persones i que estan treballant en l'economia submergida però no tenen drets, no? I tot això també crea als serveis, a les entitats, a les associacions, totes unes dinàmiques, no?, que genera aquesta pobresa i aquesta marginalitat que també dificulta, no?,
0: que s'havien de canviar,
2: la convivència, que s'havia de canviar i que era el moment. S'han fet moltíssimes regularitzacions i des del 2015 no havia hagut ninguna, i per tant era 2005, perdó,
0: no havia 2005.
2: 2005, és a dir, feia 20 anys que no havia hagut cap regularització. I llavors aquests 20 anys va generar aquesta situació que s'havia de corregir, no? I ha estat una molt bona notícia, no?, poder fer aquest procés.
0: Quanta gent s'ha beneficiat d'aquest procés, tant a Espanya com a Catalunya? Aquestes dades les tenim?
1: Bueno, el que podem tenir a dia d'avui, almenys fins on ens informen, és que a tot Espanya més o menys s'han presentat 1.200.000 persones, quan les estimacions inicials
2: eren
1: 500.000. Per què? Perquè són persones invisibilitzades. Són persones que moltes d'elles ni s'han pogut empadronar en el seu moment, precisament per totes aquestes dificultats i aquesta exclusió social tan a l'extrem, no?, que hi ha. Aleshores, Aquestes són les dades estatals. A nivell de Catalunya, diria que Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha hagut més sol·licituds, amb unes 257.000, 254.000, bueno, per aquests vols.
2: Supera la Comunitat de Madrid, supera...
1: Sí, primer està a Catalunya i després crec que està a Madrid, no?
2: Sí.
1: I clar, que no tenim encara a dia d'avui són dades més específiques ni per província ni per població.
0: No. Però vosaltres, que treballeu allò mano con mano, què heu fet a l'Ajuntament? De quina manera heu pogut seguir aquest procediment?
1: Clar, a nivell d'Ajuntament, des del servei de primera acollida, s'han fet diferents coses. Clar, sí que hi ha una part d'aquest reglament que un perfil concret de persones interessades en poder accedir havien de sol·licitar un informe de vulnerabilitat, que aquest document, Marisol, si no m'equivoco, era obligatori per ser perfil per persones, per exemple, soles, que no tenen fills aquí, bueno, una situació com molt concreta. Aleshores havien de venir, ja podien anar a ONGs registrades, no?, per al govern o bé als ajuntaments, a sol·licitar informes de vulnerabilitat. Per una banda, des de l'Ajuntament, entre servei de primera acollida i serveis socials, que hem treballat coordinadament des de l'inici, s'han fet 200 informes de, bueno, certificats de vulnerabilitat. D'aquests, bueno, les dades una miqueta que tenim d'aquests informes és que el 70% han estat sol·licitats per homes i el 30% per dones, d'acord? Que això també després, si volem analitzar, no? Normalment, almenys parlem de Montornès, però normalment les dones de Montornès estan aquí amb els seus fills i filles. Si tu estaves en aquesta situació, no et calia un informe de vulnerabilitat perquè entraves per una altra via, diguéssim. I les nacionalitats que més ho han demanat sobretot han estat, en primer lloc, la nacionalitat marroquí, després la colombiana, però hi ha molt de calaix, ja entre la nacionalitat marroquí i la colombiana. Això per una banda, hem fet com aquest tràmit, diguéssim, però després amb la Marisol, amb el servei que tenim jurídic d'atenció a persones estrangeres, doncs hem fet...
0: Hi ha hagut moltes dubtes, suposo, no, Marisol?
2: Hi ha hagut dubtes. El que passa és que hem de dir que a nivell organitzatiu s'ha fet bastant bé, perquè s'ha diversificat molt. El que hi havia molt temor era en que hi hagués molt col·lapse. Certament aquest informe de vulnerabilitat, no?, que en principi sembla que no estava previst, però després el Consell d'Estat és un informe que és necessari, preceptiu, legalment fer, el va introduir, el govern no el tenia present, i per tant, en un inici no va haver, diguéssim que aquesta necessitat de tenir aquest informe va col·lapsar alguns ajuntaments més grans o alguns serveis, perquè realment serveis socials no tenia informació, no?, de tot això. Però una vegada això no va durar gaire, aquest col·lapse, es va una mica ja resoldre, els ajuntaments van buscar les solucions, van habilitar espais, es van organitzar internament, no? Doncs això ja més o menys es va resoldre. I
0: coses curioses, suposo que heu tingut moltíssimes consultes, no?
2: Sí, llavors el que nosaltres hem fet molt ha estat ajudar, com que s'ha diversificat molt, era que per una banda... nosaltres donàvem informació de com presentar aquests expedients, diguéssim, i després aquesta diversitat és que no hi ha hagut col·lapses, amb aquesta excepció petita al principi d'aquest informe que va sigut com sobrevingut, no hi ha hagut col·lapses de presentació, perquè tant entitats socials, ONGs, professionals que són advocats, graduats socials o gestors professionals, i després serveis d'orientació jurídica, estat també alguns ajuntaments, és a dir, i les persones soles, a través d'uns acords que va fer el govern amb la Seguretat Social, amb Tresoreria i amb Correus, hi ha hagut una manera fàcil de presentar, és a dir, no hi ha hagut cues, col·lapses, no hi ha ningú que s'hagi quedat sense presentar. Llavors hi ha hagut molta diversificació i hem pogut arribar a totes aquestes persones, no?
0: Que això és important, perquè al principi era tot un caos. Veiem les notícies i veiem cues durant tota la nit, doncs esperant el seu torn, no? Clar, tot això, passat uns dies, va començar a normalitzar-se. Sí, aquí a Montornès va ser també així o no?
1: No,
0: aquí
1: clar,
0: estava més controlat.
1: És que què ens vam trobar tot d'un als ajuntaments? El gener de 2026 vam tenir com una petita informació dient que potser hi havia un informe de vulnerabilitat, però que podria ser optatiu. De manera que, vaja, no hi comptes, no? Què ens trobem? Doncs que la instrucció que publiquen el dia 15 d'abril i que la llei entra en vigor el 16 d'abril, ens enterem el dia 15 que aquest informe serà obligatori.
0: Clar.
1: què ens trobem a tots els ajuntaments? Què fem? O sigui, per on comencem? Com ha de ser aquest certificat? Que és veritat que del govern després doncs, ens va facilitar
0: que aquest certificat
1: un model.
0: Surt de...
1: Surt del propi govern, és a dir, el propi govern té un model que ens diu, sí, és aquest el que s'ha d'omplir. La qüestió és, què ens va passar a Núria, què ens ha passat jo crec que a tot el territori? Hi havia molta gent invisibilitzada. Quina part, clar, positiva també traiem? Mm. Que per primera vegada hem atès a persones que no sabíem que existien a les nostres poblacions. I això que està fent de dir, escolta, vine, parlem-ne, quina és la teva situació i amb què més et podem acompanyar? I ens hem trobat a gent, doncs ja et dic, amb uns estudis brutals, malvivint,
0: clar,
1: i que tu estàs dient, escolta, més enllà de la regularització, com podem fer perquè tinguis uns mínims drets, no? Mm. I aleshores, a partir d'aquí, els serveis de primera acollida hem pogut conèixer moltes persones, però que als inicis, fins que vam poder establir cada ajuntament el protocol de on el demano, on el registro, qui ho gestiona, clar, tot això ens va passar literalment en 24 hores. Amb el que implica que l'administració pública, precisament, ràpids, no som famosos per això, però realment, en aquest sentit, a Montornès, ens vam moure amb la major agilitat que vam poder per donar resposta el més aviat possible. Parlo de Montornès i de la majoria de municipis, però clar, sí que és veritat que hi havia aquelles cues, sobretot a poblacions grans, com un hospitalet, que clar, estem parlant que no és l'hospitalet, hi havia unes 27.000 persones en aquesta situació. Mm-hmm. És molt diferent a nivell de nombre del que podem trobar a Montornès. Des d'aquí també vull dir que moltes gràcies als companys i companyes d'una OAC, que són l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que ha estat informant en tot moment de tot com havia d'anar recollint aquestes incidències. S'ha fet un treball molt coordinadament entre els diferents departaments i amb la Marisol, que sempre estava com aquest dia no vinc, però va, quin dubte tens, no? I ha fet un recolzament molt gran aquí a l'Ajuntament, no? I també des d'aquí donar les gràcies a companys i companyes en això.
0: És important. Sobretot, sí que ens agradaria saber quines són les diferències fonamentals de totes aquestes persones que han passat a regularitzar la seva situació, tot i que encara em sembla que s'ha de
1: estan en tràmit
0: això, encara. Vull dir que encara no és al 100%. S'han fet la sol·licitud, és com una inscripció, però encara algú ha de determinar si això és correcte o no.
2: S'han fet les peticions, es va diferenciar entre les persones que eren sol·licitants d'asil, perquè l'estat espanyol té i tenia un problema molt greu amb el dret d'asil, no? Amb un col·lapse de sol·licituds i presentacions, que a més estava molt discutit perquè passava, llavors ara ja no passa això, diguéssim que ara ja hi ha altres processos que sí que ho permet, passava que l'asil era l'únic procediment que mentre estàs esperant tens dret al treball legal. És a dir, és un procediment que pot trigar 2 anys i que finalment ja abans que se't concedeixi doncs els 9 mesos d'haver-ho presentat, la llei permet tenir com dret al treball als 6 mesos de l'admissió a tràmit, que es diu, no? Bé, el cas és que moltíssimes persones que no tenien opcions de fer aquest altres processos acabaven anant al dret d'asil, i també hi havia doncs moltíssimes persones també que ho sol·licitaven, perquè també, és a dir, hi havia, l'Estat considerava, el govern, que hi havia un cert col·lapse de, i llavors el que ha fet és establir en aquest procés de regularització extraordinària pues una diferència, una separació, per una banda els que no són asilats i per una altra banda els que són asilats, que vol dir que eren sol·licitants d'asil en vigor actualment, o que van sol·licitar l'asil o que li van denegar en algun moment. És a dir, totes les persones que havien passat o estaven dins d'aquest tipus de, que és una altra llei, no és la llei d'estrangeria, és la llei de protecció internacional, la llei d'asil a Espanya, entrarien dins d'aquest procediment. O sigui, l'Estat volia que totes aquestes persones sortissin d'aquests procediments o s'identifiquessin que havien format part d'aquest procediment i passessin a obtenir aquestes residències amb aquest procés de regularització extraordinària. I després estava la resta. I aquesta resta, que no eren asilats, doncs l'Estat, el govern va fer una diferenciació. Aquelles famílies, per intentar doncs encabir doncs les unitats familiars, les persones que ja estan amb fills, no? És a dir, que tenen aquesta responsabilitat de tenir una cura de menors d'edat, i després les persones que podíem tenir una proposta de treball, que també hi havia gent, i les persones que ni tenien fills ni tenien proposta de treball, però que es considerava i es considera que són persones vulnerables, és a dir, tothom, no? Tothom que no té una residència a Espanya té una situació vulnerable perquè no pot exercitar els seus drets correctament, no? I per tant això va fer que, ha fet que per primera vegada aquesta regularització tingui una diferència respecte a les anteriors, no? I és que és molt més inclusiva, és molt més àmplia, ha estat la idea ha estat
0: massiva.
2: Que entri no? Tothom que pugui entrar. Que entri tothom que pugui entrar i després ha dissenyat un procés especial amb una característica fonamental que ja forma part, diguéssim, de la norma de l'estrangeria d'aquest país, perquè ho han modificat ja per gairebé tots els procediments. I és que mentre estan esperant aquestes persones que encara no tenen aquesta carta que ja diu vostè ja té la residència, ja pot anar a la comissaria, fer-se una targeta física, ja té la documentació, provisionalment tindran dret al treball, és a dir, reben una resolució d'inici del tràmit al cap d'un mes, un mes i mig, dos mesos, bueno, algú li ha arribat abans, no hi ha un patró molt clar, però arriben aquestes inicis de procediment on les persones ja poden inscriure's a l'oficina d'ocupació i si tenen un empleador ja podrien treballar.
0: No hi ha ningú que s'hagi quedat fora?
2: No, és a dir, la gent no s'ha quedat fora per dificultat d'accés o això,
0: per sincerament, tràmits,
2: ha estat ben organitzat, tant per l'estat fent el disseny com realment per aquesta diversificació de que hi havia moltes maneres de, molts espais, moltes maneres de presentar, no? I això ha estat molt bé. Sempre hi ha gent que es queda fora, perquè hi ha gent malalta, hi ha gent vulnerable, gent que està, a pesar de tot, està encara molt, molt més invisibilitzada, i sempre hi ha algunes persones que s'han quedat fora, però poques, és a dir, no ha estat per el disseny del procediment, que ha sigut bastant àgil, aquesta és la realitat. Ara, el repte que tenim és que arribin aquestes resolucions per treballar provisionalment.
0: Quant temps pot trigar tot aquest procés?
2: La llei diu 3 mesos, nosaltres sabem per l'experiència, no, de sempre que aquests processos no es compleixen mai, no? La teoria és, el govern és el primer interessat en resoldre això ràpid. Ara, és un procediment amb unes certes de gestió també difícils, perquè...
0: Clar, qui fa aquesta gestió, ara?
2: Doncs està dissenyat, no són les oficines d'estrangers de Barcelona, per exemple, qui està resolent els expedients aquests, sinó la UTIX, és una unitat especial que va sorgir fa uns 2 anys, més o menys, una unitat que ja s'utilitzava per donar suport a les oficines més col·lapsades, no? I aquesta unitat especial que està a Vigo, a Galícia, és una unitat que està tramitant aquesta, no, aquesta regularització. La gent ara està esperant que arribi aquesta carta. Quan arriba aquesta carta d'inici del ja poden treballar, però alhora aquesta carta indica que rebran també el número d'assignació de la Seguretat Social. I ara estem en una fase en què la gent està esperant o aquesta carta o a l'inici d'aquesta, o sigui, el número aquest d'afiliació, perquè l'Estat també ha volgut evitar el col·lapse que significaria que 1.300.000 persones anessin a agafar cita a la Tesoreria de la Seguretat Social per agafar el número. Llavors l'assigna automàticament. Però clar, això no és, diguéssim, no és una cosa àgil, no? Doncs estan arribant, però estan arribant lents també. I llavors la gent està ara en aquesta fase d'esperant aviam si ja poden treballar, apuntar-se a l'oficina d'ocupació, que és molt important.
0: Clar, això és fonamental i el primer que faran, no?
2: Clar, i després això. I una vegada ja poden estar treballant i després arribarà un moment en què arribarà aquesta resolució.
0: Llavors, aquesta llei afecta els treballadors estrangers en termes de contratació, de tenir un salari digne, de no explotació, tot això és el que s'intenta, no?
2: Clar, ara s'està, diguéssim, ja com un debat, no?, per la situació en la que estem, de que és necessari fer com una pedagogia a les empreses perquè contractin aquests treballadors, perquè són documentacions que són noves, són la gent encara no té una targeta física, el que té és una resolució que clarament posa una llegenda clara, això autoritza treballar provisionalment, però evidentment provisionalment vol dir que si una persona després doncs se li denega, pues, fins i tot la llei parla de que haurà de comunicar a l'empresa perquè la doni de baixa del treball, no? És a dir, que això també es podrà donar. I necessitem fer com molta pedagogia des de les administracions, des de tots els espais públics perquè els empresaris contractin, no? primer per evitar aquesta economia submergida, perquè no es tracta de seguir com estàvem, i després perquè no tinguin por a la contractació, perquè qualsevol estranger llavors no es podria contractar, perquè en algun moment, clar, te poden denegar la residència, no? Llavors ara hem de poder fer valdre aquest dret, que és un dret que està ja constituït a les normes i que diu que les persones poden treballar, es poden apuntar al SOC, que això no hi ha problema.
0: I què més coses poden fer a més de treballar, no? Amb aquesta regularització?
2: Bueno, amb la fase aquesta provisional tenen dret al treball i a la residència, o sigui, són persones que estan en situació administrativa regular, per tant, tot el que pugui passar amb elles a nivell de documentació estan cobertes, eh? És a dir, perquè tenen una residència provisional, però que té tots els efectes. Bueno, quan una persona ja rebi la resolució definitiva, pues llavors aquí hi ha una llei d'estrangeria on t'otorga uns drets i uns deures, i aquestes persones pues ja començarà ja a comptar les seves residències legals de temps, i les persones de determinades nacionalitats o pues podran sol·licitar la nacionalitat espanyola, podran reagrupar els seus familiars d'origen, podran desplegar tots els procediments, hi ha més de 250 procediments que es creuen entre ells per poder, desplegar tots aquests efectes a una llei que és del 2000, no? Doncs les persones ja podran, ser residents amb tots els drets, no?
0: I obligacions? Mm-hmm. Quines obligacions?
2: Bueno, un estranger té obligacions també.
0: Com tothom, no?
2: Clar, ha de pagar impostos, no? Ha de comunicar el seu domicili els canvis d'estat civil... té tota una sèrie d'obligacions, no rep només, i aquesta regularització també ha estat molt, molt interessant per una altra cosa, i és que tenim una situació que encara és bastant greu, i és que hi ha dificultats perquè els estrangers siguin empadronats. Si la llei de règim de bases local és molt clara en que el registre en el padró, o que el padró és un registre fàctic, no? És reconèixer una situació de fet, que no és necessari que una persona tingui un títol de propietat per empadronar. Hi ha molts ajuntaments que encara no tenen aquesta facilitat, per empadronar, i aquesta normativa de la regularització extraordinària ha permès que persones que estan aquí al país i fa molt temps o el suficient per poder-se acollir a aquest procés i que no estaven empadronats poguessin aportar altres proves de que existien a Espanya, d'estança. I això ha estat molt interessant perquè ha sigut un reconeixement del propi estat de que hi ha un tema que s'ha d'encara corregir, que estan entre nosaltres i que no podien quedar-se a fora per no poder acreditar el temps. Perquè és una regularització que tu tenies que complir uns requisits. Està abans de l'1 de gener del 2026 a Espanya i al moment de la presentació tenir 5 mesos cap enrere de temps aquí. És a dir,
0: i això com s'ha demostrat?
2: Doncs amb el padró ja ho acreditaria, i si una persona no estava empadronada, però no sé, podia tenir els fills a l'escola, perquè el dret a l'educació, el dret a la salut a Espanya és un dret universal, i està claríssim amb les lleis internacionals, amb la Constitució, amb
1: una
2: tot.
1: Obligació pels pares, vull dir que això també s'ha demanat a la regularització. Quan tu presentaves la regularització del teu fill o filla en edat escolar, és obligatori presentar sempre, això no només ara, sempre. Sí. Per tant, és una obligació igual que qualsevol altra espanyola, que si tu tens un fill en edat escolar has de presentar aquest document.
2: Llavors els nens estan escolaritzats, tot i que no tinguin documentació, doncs això era una prova de que si tu tens un fill escolaritzat aquí, home, el pare està, perquè el pare signa la sol·licitud, signa, no? Va a l'AMPA o va a l'escola o va a les reunions.
1: També informes mèdics, de visites mèdiques, d'informes que hem pogut fer a serveis socials, de que s'han atès aquestes persones tal dia, tal hora, vull dir, tot això perquè...
0: Que s'ha pogut demostrar, clar.
1: S'ha pogut demostrar perquè estan...
2: Sí, la gent guarda.
1: La cosa és, ho volem veure?
2: Clar, la gent guarda.
1: I aquesta regularització, doncs, ha dit, volem veure. Realment hi ha hagut com la voluntat perquè...
0: Però ha trigat molt, no? 20 anys, sí. Ha trigat molt.
1: Sí.
0: Perquè aquestes regularitzacions habitualment es fan potser a altres països amb menys temps, no? Més sovint. Aquí...
2: Bueno, al final és una qüestió política, no? Sí. Està claríssim, no? I aquí el que s'ha vist és que també el treball aquest de l'economia submergida ja estava arribant a un punt que s'havia de corregir, no? I la idea és bàsica i fonamental restituir drets però sobretot també incorporar en el món laboral cotitzacions. Això també ha sigut un pes important. L'estat espanyol té carència en algunes professions i activitats, i Europa segueix necessitant mà d'obra. I el que no té sentit és que les portem de fora quan estan aquí, en el nostre territori, i han entrat en unes circumstàncies doncs, que són normals i lògiques, perquè per moltes normes que existeixen al món, si hi ha guerres, i en tenim moltes en els últims 10 anys, i hi ha situacions extremes, la supervivència diguéssim que va per sobre de tot, i la gent acaba fugint dels seus llocs, no? Tant per les guerres com per les faltes d'oportunitats, no? I això és un tema que no vivim aïllats de tot el tema internacional, de totes les guerres i les situacions, no?, que hi ha actualment. És a dir, que
0: us heu trobat algun cas que hagi estat extremadament difícil de tirar cap endavant?
2: Sí.
1: Sí, bueno, sí. Aquí, perquè la Marisol, que treballa aquí a la gent, sí, però treballa a molts altres municipis.
2: No, o sigui, hi ha persones que tenen hi haurien dos escenaris, no?, complicats, i és que hi ha moltes persones amb fills aquí monoparentals, sense que els pares, no, sobretot homes, se'n facin càrrec d'aquests fills, o no estan aquí, o estan aquí i estan desapareguts. Clar, totes aquestes persones que tenen situacions molt precàries, aquestes dones...
0: Que són dones.
2: No és, com en el 99% dels casos, són dones. No tenen, no han tingut facilitat per tota aquesta precarietat en documentació, en la pròpia supervivència, de regular aquestes situacions legalment, no? De fer, pues, sol·licitud de patis potestats, de custòdies, de... Llavors, això sabem que serà un problema en les concessions d'aquestes residències, perquè necessitem poders dels pares que autoritzin que aquests seus fills, no? Són mares que els pares estan desapareguts, però que segueixen aquests fills tenint els seus cognoms, aquests pares, no? I per tant, a nivell legal, tenen la pàtria potestat i han d'autoritzar qualsevol cosa que passi com una residència respecte als seus fills, no? Tot això es resol anant judicialment a iniciar procediments que no s'havien fet. Llavors, tenim aquesta situació que també és important, des dels serveis estem orientant que tot això es resolgui, és a dir, que les persones, quan veuen que un pare ja no respon, doncs han de regular les guàrdies i custòdies, les pàtries potestats si és necessari, el dret d'aliments, perquè les persones... El progenitor, que si se fa càrrec, tingui una base legal per defensar tot això davant de les autoritats. És veritat que a nivell internacional i del nostre país, pues, no necessiten això per escolaritzar un nen, i no necessiten això, pues, per l'assistència sanitària. I llavors, el fet de que no necessitin per algunes coses, perquè prima aquest interès superior del menor reconegut per als tractats, a vegades les persones, pues, no tenen l'oportunitat d'anar una mica més enllà, i això també això ens ha ajudat a detectar aquestes situacions. Clar. I a incidir una mica des del servei. Això seria una part. I després està el tema dels antecedents penals, tot i que hi hagi molta voluntat per part d'alguns grups polítics de dir que aquí es donen residències a la gent que delinqueix, pues no és veritat. O sigui, antecedents penals i policials, i fins i tot policials, que no estan ni prevista la llei, com una persona tingui diversos antecedents policials, es denega, renova, la gent es queda sense residències. I un antecedent policial pot ser una cosa que no... Bueno, és una cosa que no ha arribat enlloc. O sigui, tu no has sigut condemnat, però algú t'ha acusat d'alguna cosa, has tingut que anar al judici, allò s'ha mort, però en realitat a tu no... O sigui, no t'han condemnat. Llavors, el govern és molt dur amb això. I passa que els processos per borrar aquests antecedents, o els processos també per aconseguir els antecedents penals dels països d'origen, perquè aquestes persones necessitaven... Clar. Els d'aquí ja els mira el govern d'aquí espanyol. Però els d'allà, doncs, hi ha països amb moltes dificultats per accedir. Per exemple, Cuba és un país que és molt difícil aconseguir des d'aquí un certificat d'antecedents penals. Algèria ara s'ha mig solucionat, però és un altre país amb dificultat, perquè aquests documents han d'estar traduïts, legalitzats, tenen que tenir segells de l'ambaixada espanyola dels països d'origen. Hi ha persones que quedaran fora perquè segurament aquests procediments no s'han pogut portar a terme bé, i ja és una cosa que no depèn del govern espanyol.
0: Clar.
2: Que també ha flexibilitzat una mica, ha dit, bueno, si tu demostres que has demanat aquesta sol·licitud i no l'has pogut aconseguir aquests penals, si firmes una declaració, que l'hem signat en alguns casos, nosaltres entre països podrem consultar el teu país d'origen, no?
0: Bueno, això s'ha simplificat una mica.
2: Això s'ha simplificat una mica per a aquests casos que ja se sap, hi ha països que estan en guerra, països molt complexes, que països que no, no? I hi ha una mica d'ajut, però no s'ha de confondre aquest ajut en la tramitació de situacions que són extremes en el fet de que el govern no miri els penals. El govern mirarà els penals i com una persona tingui antecedents penals no li donaran el procés aquest de regularització. Si no s'accepta des de l'any 2000 que una persona tingui ni antecedents policials ni penals a Espanya per aconseguir la residència. Això també sí, ha de quedar clar.
1: Ha quedat clar perquè el discurs, sobretot de l'extrema dreta, és ens quedem els delinqüents, no? I és, han vingut aquí a delinquir. No, aquestes persones no tindran aquest permís de residència i treball. Per tant, cau per si sol, però clar, són discursos doncs, que corren com una pólvora i no són,
0: i no són
1: realitat. No són realitat. Ni molt
2: llavors el procés s'ha simplificat bastant en el sentit de facilitar l'accés a la presentació, i la documentació no és enrevesada, però clar, aconseguir un certificat de naixement del teu fill, que acrediti que és el teu fill, a Ghana, doncs a lo millor hi ha una persona que té que a l'Àfrica profunda, diguéssim, té que anar i fer 6.000 quilòmetres. Clar, això no és igual que estar en Europa. Hi ha moltes dificultats, no? Els ha costat molts diners. També hem vist que hi ha hagut certes corrupteles, no? En el sentit de que alguns països veient, no? Que, no? Intermediaris o a vegades els propis països, no? Veient que hi havia persones que necessitaven aquests, no?
0: Documents,
2: pues,
0: sí.
2: Pues, de sobte, els tràmits aquests, la gestió d'aquests tràmits han pujat,
1: les taxes,
2: no?
1: Les suposades taxes han incrementat.
2: Clar, i hem vist també, és a dir, que a darrere d'un procediment migratori d'aquestes persones hi ha molt esforç, també econòmic d'aquestes persones, sí. amb situacions molt precaritzades per aconseguir aquestes documentacions a països, això, països més complexes com tota l'Àfrica o països que estan en guerra, no? I que no són guerres reconegudes, però que existeixen i, per tant, no és fàcil accedir a res, no?
0: Doncs ja recapitulant una mica la valoració que feu de tota la tasca que s'ha fet a l'àmbit municipal és més que positiva, no?
1: I tant que sí. Doncs això, persones que jo porto coneixent, jo vaig arribar aquí el 2017 a treballar, gent que durant tots aquests anys no hi ha hagut manera de poder tenir un permís, una autorització de treball ni de residència, i que ara hem de veure, estan en tràmit, estan esperant inclús l'admissió a tràmit, estan en ello, no? Vull dir, no podem parlar ja en termes absoluts,
2: sí,
1: però ara ja tenen l'opció.
2: Sí.
1: També cal dir que és important, sobretot, que aquestes persones, si ens estan escoltant, que és important que s'adrecin al SOC, que es donin d'alta al SOC, i que aquí a l'Ajuntament tenim OPEC,
0: l'oficina
1: clar, de promoció econòmica i comerç, que ens poden ajudar en tot el tema de fer currículums, de recerca de feina, i que serà molt important perquè després, en un moment de renovar, que també ara estem en això, ara hem aconseguit la primera residència, és d'un any. D'aquí un any ens pot caure una altra vegada. Què hem de fer perquè no caigui? Doncs és molt important demostrar que estem cercant feina. Per això aquí és com una crida de dir, escolteu, hi ha un servei que funciona molt bé, que dona atenció a la població de Montornès per aquesta recerca de feina. Per tant, és important que ens apropem a aquests serveis municipals, que estem treballant també colze a colze, amb moltes reunions, amb molts projectes i de més, amb la idea de poder seguir acompanyant aquestes persones, perquè ja que hem arribat aquí, no torna enrere.
0: Clar.
1: I això és molt important.
2: I s'ha pogut accedir, per exemple, a persones amb situacions molt vulnerables de malalties. Per exemple, hi ha persones que han arribat aquí amb un projecte migratori, fins i tot amb certs mitjans econòmics per buscar feina, que no venien amb una situació, però de sobte han tingut una malaltia, que això al final és una loteria, que o t'arriba o no t'arriba. I clar, estar sol, malalt, sense recursos, sense entorn, que no pugui ajudar la teva mare, els teus pares, els teus familiars, pues són persones que molts estaven en situació de carrer, no? I era molt difícil perquè l'estat espanyol, el govern espanyol, la legislació espanyola, la manera d'accedir és a través del mercat laboral, està dissenyat així, és a dir, una persona no pot venir, entra, i troba una feina i es queda. No, la teoria és o vens de fora ja amb un contracte de treball o et quedes aquí i si hi ha una situació després d'un temps de vulnerabilitat o excepcional, doncs hi ha possibilitats, no, d'obtenir la residència. Les dones amb violència de gènere, la violència sexual, no? Les dones traficades, les malalties sobrevengudes, que t'atropellen aquí o te passa alguna cosa aquí, però és al cap d'un temps, no? Llavors hem pogut, diguéssim, rescatar tota una sèrie de perfils que no estaven visibilitzats perquè no s'havien adreçat mai als serveis, no els coneixíem, i després persones que estaven als serveis que no hi havia manera d'arreglar aquesta situació, el fet de que han demanat pocs requisits en relació a l'estança, han permès acreditar doncs la prova amb altres proves, com diu la Constitució espanyola, no és que hagin fet una concessió graciosa, sinó que ja ho deia, ja ho diu la pròpia llei, doncs s'ha pogut abarcar. Llavors, diguéssim que no, la conclusió és molt bona, perquè s'ha pogut arribar, i ara el que volem és que, no, que arribin aquestes resolucions, que se gestioni de la forma més àgil possible, que la gent no hagi d'esperar, no,
0: aquesta incògnita que ara
2: tenen. Aquesta incògnita, no? Perquè un procés que diu 3 mesos i durés un any i mig, pues això és un maltracte administratiu, que crea, pues, crea
0: angoixa
2: i crea marginalitat, perquè tot se va complicant, no? L'empresa que tenies la pes, etc, i tot això pot crear dificultats.
1: Clar, dit això també, perquè també si ens estan escoltant empresaris, empresàries o gent que pot contractar i que té la capacitat de contractar, que des de l'Ajuntament, també des del servei jurídic amb la Marisol, si hi ha dubtes, si algú no sap ben bé què fer, si tenen por, perquè també amb la Marisol atenem a gent que vol contractar però que ella poda,
3: però que no
1: ai,
3: sap,
1: una inspecció,
3: clar,
1: ai, no,
3: què em passarà?
1: En parlem, expliquem com funciona, que aquí des de l'Ajuntament també hi ha aquest acompanyament. Per tant, a totes aquestes persones que volguessin contractar, doncs també les animem a venir a l'Ajuntament a demanar informació, a demanar una cita gratuïta, evidentment, i expliquem com va aquest tràmit.
0: Doncs hem escoltat a la tècnica municipal de polítiques migratòries, no tenim temps per més, Anna Meca, i també a la lletrada especialitzada en estrangeria a l'àmbit municipal. Gràcies a Marisol Batalla per estar amb nosaltres. Tornem a parlar quan vulgueu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I esperem que això sigui àgil i que de seguida tornem amb més bones notícies. Gràcies a totes dues.
1: Moltes gràcies.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: De 10 a 12, les mañanes de Ràdio Montornès, amb Núria Cachán i Miquel Zafra. A la

0: Avui a les mañanes de Ràdio Montornès ens vestim de festa i ens donem una volta per aquest nou treball discogràfic que ens porten els Fenya Rai, i amb ells avui celebrem 10 anys de música de Fenya Rai. I per fer-ho, avui tenim a l'altre costat de la línia telefònica en Jordi, que és membre de la formació de Fenya Rai. Jordi, bon dia i benvingut a les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Estem parlant amb Jordi Jubany.
1: Exactament.
0: No és la primera vegada que parlem amb Fenya Rai. Nosaltres vam tenir el plaer també de descobrir Plaça Major, el segon treball discogràfic de la formació, amb Roger Montalà, un altre dels membres, i també acompanya David Tudela i en Jaume Martínez Ballester, els que queden del grup. És així, oi?
1: Sí. Som els quatre que hem tirat endavant el projecte aquest de Fenya Rai. Doncs això, ara fa 10 anys ja.
0: Déu-n'hi-do com passa el temps, no, Jordi?
1: Sí, Déu-n'hi-do, perquè a més, nosaltres mateixos vam ser els primers sorpresos quan un dia parlant doncs vam recopilar calendari i dates i vam dir, ostres, doncs ja fa 10 anys, ni nosaltres mateixos ens ho podíem creure.
0: Per a aquelles persones que ara ens estan escoltant aquí a les mañanes de Ràdio Montornès i escoltin per primera vegada el nom de Fenya Rai, dos preguntes. Com va néixer aquesta formació i a on us podem ubicar geogràficament?
1: Bé, nosaltres tots quatre som de Valls, a l'Alt Camp, i realment ens coneixíem d'altres formacions musicals, perquè tots hem estat, bueno, com suposo que la majoria de músics d'aquest país, hem estat amb 40.000 formacions i conjunts, i històries, i va arribar un moment doncs, es va acabar un altre projecte anterior i vam quedar una mica orfes, allò, lo típic que et trobes i dius, home, va, vinga, què podem fer, què podem fer? I resulta que el Roger, que és el percussionista, i el Jaume, que és l'acordionista, havien començat a fer una mena de projecte que ja es deia Fenya Rai, i que eren senzillament repertori d'acordió diatònic tradicional i pandereta. I llavors doncs, una mica ens van convidar al David i a mi, van dir, home, va, veniu un dia a veure què podeu fer i tal. I res, i a partir d'aquelles trobades, doncs la cosa es va anar orientant cap a intentar actualitzar i posar, diguéssim, una mica en solfa del segle XXI en el que estem, doncs tot el material del cançoner del Joan Amades, de tot el cançoner tradicional, és a dir, agafar el que seria el cançoner tradicional dels Països Catalans, que hi ha el cançoner de les Missions, el del Joan Amades, agafar cançons d'allí i intentar actualitzar-les, versionar-les tant a nivell de text com musicalment, per aconseguir una mica que la gent doncs, se les torni a fer seves i les torni a cantar. I a partir d'aquest projecte doncs, bueno, vam començar a treballar, ens vam començar a trobar i vam començar a treballar des de zero, perquè realment sí que l'acordió i la pandereta ja eren instruments fixos, però jo, per exemple, vaig començar només tocant l'ukelele i llavors al cap d'un temps vaig canviar la guitarra i el David va començar la guitarra, però després va agafar el baix. És a dir que vam construir pràcticament el projecte des de zero, sense els primers dies ni nosaltres mateixos teníem clar què acabaria sortint de Fenya Rai, diguéssim.
0: Escolta'm, Jordi, aquestes trobades de Fenya Rai com es munten? Primer esmorzar, després tocar, o primer tocar i acabar sopant? Com va això? Hi ha algun binomi d'aquests o no?
1: Sí. A veure, nosaltres tenim la sort de que, bueno, això, de que tots vivim a Valls, i som de Valls, llavors també tenim la sort de que ja hem passat tots l'edat aquella típica que és molt inestable pels grups, que és que, no sé, quan els components, quan els músics són molt joves, doncs ara estic aquí, però demà no hi soc, perquè me'n vaig estudiar, perquè me'n vaig fora, perquè me'n vaig... Clar, nosaltres ja tenim una edat més que respectable, jo sobretot, els altres no tant, i la nostra vida en aquest sentit està més assentada, llavors això permet doncs, que els assajos siguin més regulars, etc etc. I de fet, des de sempre ja hem intentat doncs, això, l'assaig doncs, de tarda a vespre i després doncs, un soparet o unes cerveses o el que sigui. No? Intentar que el grup tingui les dues cares, no només la cara de treball musical i de versions, que ens agrada molt, però també, evidentment, la cara social. I això ens ha donat que 10 anys després siguem un grup d'amics molt potent a banda del grup musical, cosa que nosaltres considerem molt positiva.

0: Estem escoltant a Fenya Rai, estem parlant sobre el seu nou treball discogràfic, 10 anys de trajectòria i avui estem de celebració amb ells, concretament parlant amb Jordi Jovany. Jordi, ara parlaves això de les edats, ha passat ja en aquella etapa dels egos, imagino que per una formació com la vostra també la part dels egos ja estan ben assentats, no?
1: Sí, perquè saps què passa? Que una, a veure, qualsevol persona que hagi estat intentant muntar un grup de música de l'estil i de música que sigui, amb això no hi té res a veure, doncs els egos normalment surten al començament, no? O sigui, primer hi ha aquell petit i curt període d'enamorament, oh, que bonic el que estem fent, oh, que meravellós, però després sempre surten les bronques i si és que n'hi ha d'haver algun enfrontament. En el nostre cas, nosaltres, ja et dic, ens coneixíem d'abans i ens teníem ja molt, molt clissats tots, i home, i això ha portat un intent de col·laboració més bonic, és a dir, perquè tots quatre sabem fins on arriba cadascú i tots quatre sabem que hi ha coses que a nosaltres ens donen més bé i d'altres més malament, i a l'inrevés, hi ha coses on cadascú de nosaltres millor que no hi posi les mans i que deixi treballar l'altre perquè és més bo. I en aquest sentit també, evidentment, el que dius tu, tens raó, l'edat d'aquestes coses més aviat tendeix a temperar-les, no? No és el mateix un músic de 20 anys que es vol menjar el món que nosaltres que ja fa dies que arrueguem, però no ho hem, de moment encara no ho hem aconseguit, no? Això també és positiu.
0: En aquests 10 anys de formació de Fenya Rai no heu perdut tampoc el temps, heu picat pedra, heu treballat molt perquè heu publicat 4 treballs discogràfics, el 2019, el primer, el debut homònim de Fenya Rai.
1: Sí.
0: L'any 2021, que amb aquest treball discogràfic vam parlar, amb Roger Montalà, de Plaça Major, el 2024, sí, una ronda més, i ara, per celebrar aquests 10 anys, aquest 2026, heu presentat aquests 10 anys de Fenya. Escolta'm, un treball discogràfic a més, que del que estem acostumats darrerament, fan treballs discogràfics, fan molts EPs, treballs discogràfics curts, petits, a lo millor com a màxim 10 temes, i aquí estem parlant de 19 temes, pràcticament 20. Escolta'm, això ha comportat molta feina, no?
1: Evidentment. De fet, nosaltres, durant tota la trajectòria del grup, hem tingut la immensa sort de que el Jaume Martínez, l'acordionista, a part, ell té un estudi de gravació de so, la qual cosa també ens ha ajudat moltíssim, evidentment, a nivell econòmic, a nivell d'hores, i no cal dir-ho, no? Per tant, en aquest sentit, hem tingut una facilitat, diguéssim, tècnica i crematística pel fet de gravar treballs discogràfics. Si ens mirem els 4 treballs, el primer és el típic calaix de sastre que tots els grups fan quan comencen, perquè doncs, acaben fent un primer treball amb tot el que tenen, i és més, no està tan definit, diguéssim. En el primer trobem cançons de tota mena i potser molt, com a molt, dispars entre elles. En el Plaça Major jo diria que ja es defineix bastant la línia del grup, i bueno, després arribem a la ronda més, que evidentment és la línia ja definida del grup i a més evolucionada, perquè hi entren nous colors musicals, hi incorporem algunes bases, etcètera, etcètera. I llavors ens arriba la celebració dels 10 anys, i quan fem la pluja d'idees, què podem fer, què podem fer, d'entrada se'ns va acudir doncs, que una bona celebració seria arranjar el repertori habitual, que bàsicament és el disc d'una ronda més, per fer un directe amb el doble de músics, és a dir, a banda de nosaltres, que ja ho fèiem com sempre, doncs incorporar un piano, una bateria sencera, un trompeta i saxo. D'entrada, la idea era, o sigui, donant-nos a nosaltres mateixos el gust de fer, doncs això, Fenya Rai en banda, no? De fer aquests arranjaments, de fer uns assajos i de fer unes actuacions en aquest sentit. I llavors la cosa és que a poc aquesta idea anava agafant cada cop més cos. Vam estar pràcticament un hivern fent els arranjaments i mirant els músics i tota la pesca, i llavors ja vam començar a agafar cos la idea de que això s'havia de gravar, que era una llàstima fer tot aquest treball perquè es quedés simplement amb unes actuacions, amb dues, tres actuacions. També érem conscients que a nivell de costos aquestes actuacions no sortirien amb facilitat, per tant, ja teníem clar que no faríem moltes actuacions d'aquest producte, però sí que ens vam voler donar el gust de gravar-ho i de fer un disc en directe. Per tant, el disc aquest, l'últim, el 10 anys de Fenya, no és res més que el repertori habitual, la majoria de cançons d'Una ronda més i algunes de Plaça Major, però doncs, gravat en directe i en banda. I, evidentment, la sonoritat i el versionat dels temes és molt diferent. És a dir, que una mica aquest disc, en principi, no va ser una idea pensada de bon començament, sinó que va ser una conseqüència de la celebració aquesta dels 10 anys.

0: Així sonen els Fenya Rai amb aquesta celebració del seu desè aniversari. Jordi, escolta'm, com ha estat la rebuda per part dels seguidors de Fenya Rai, d'aquest recopilatori, podríem dir, o d'aquests millors moments de la formació per celebrar aquest 10 anys?
1: Doncs la veritat que bona, perquè a més, clar, va ser una rebuda com en conjunt, perquè es van donar tres coses importants pràcticament en un període molt curt de temps. És a dir, en principi l'estrena de lo que seria l'espectacle aquest en directe, amb la banda, que això va ser per les festes de Sant Joan de l'any passat. Van fer primer una prèvia, però era al voltant del mes de juny de l'any passat, una prèvia aquí al Morell, i després l'estrena doncs, a Valls. Hi va haver també, evidentment, la sortida del disc, és a dir, que la gent també el podia sentir per Spot i tal. I després, paral·lelament amb això, una altra cosa que vam fer va ser un documental, que està penjat a YouTube i el podeu veure, un documental que enregistrava una mica doncs, com tot el treball i fragments del directe i, a més, bueno, és un documental que dura 35 minuts en el qual tots els membres del grup doncs, expliquem una mica el que és Fenya Rai, com han estat aquests 10 anys de trajectòria, etc. I llavors, clar, vull dir, va ser com una triple sortida i realment l'acollida ha estat bona perquè, home, el documental... ja sé que és lleig que ho digui jo, però la veritat és que ha quedat molt, molt bé, perquè també una de les coses que volíem deixar, bé, ens feia gràcia deixar com una mica de testimoni, és a dir, érem conscients de que vivim a l'era de l'audiovisual i ens semblava que això, no? Que deixar un testimoni de lo que seria doncs, la vivència de tirar endavant un projecte musical, les quatre persones que l'han tirat endavant, però que a més realment ja surt en el documental, que realment són moltes persones més, perquè hi ha les famílies, perquè hi ha els tècnics de so, perquè hi ha músics amb els quals col·laborem, i perquè normalment aquests projectes musicals, independentment de que els puguis costejar econòmicament més o menys, tothom que intervé en un projecte musical d'aquest tipus sempre ha de donar més del que realment se li podria demanar. Si no, els projectes no funcionarien. És a dir, sempre la gent entra al grup a fer la feina que sigui, però sempre t'acaben donant una mica més d'ell mateix. I entra una persona a treballar i és igual, sigui un tècnic, sigui qui vulgui, i al cap d'uns quants dies ja, a més de ser un tècnic, és un amic. És una vivència a nivell social i anímica important, independentment de tot el que et dona la música en si, no?
0: És a dir, Fenya Rai...
1: Va ser una acollida guapa.
0: És a dir, que Fenya Rai, al final, acaba sent una família.
1: Sí, és que el nivell de col·laboració que necessites per tirar endavant un grup durant 10 anys i anar por ahí, i anar fent els bolos, i necessites tècnics, i necessites gent que t'assessori, i quan tens un problema necessites trucar amb algú, i músics que et substituiran... Tot això, al final, va generant unes relacions d'amistat i pràcticament és com una gran família. I tothom, és veritat, vull dir, nosaltres els primers, és a dir, totes les persones, segur que si m'està escoltant algú que estigui en un grup de música i sabrà del que parlo, vull dir...

0: Penyarray. Jordi, ha arribat el moment de fer una oda.
1: Val.
0: La fem? Fem aquesta oda?
1: Sí, per mi cap problema.
0: Fem l'oda i ara m'ho expliques, d'acord?
1: Molt bé.
2: Mireu-s'ho.

0: Doncs aquí tenim el senyor Rai fent una oda a la merda. Jordi, explica'm aquest tema, explica'ns a l'audiència aquest tema.
1: Sí, bueno, aquest tema surt una mica de la nostra línia i és un divertiment. És a dir, vam descobrir els poemes de mossèn Vicenç Ferrer, rector de Vallfogona, que és el màxim exponent que tenim del barroc català, o sigui, coetani de Góngora i Quevedo, barroc espanyol. Doncs ell aquí, clar, i ens va fer que era un home que tenia un sentit de l'humor, bueno, molt, nosaltres creiem que molt en sintonia amb el gust del país, molt escatològic i molt divertit. Llavors ell té un poema molt llarg, que és al·legòric, que es titula Un assumpte llèpol, i parla justament, doncs explica la història, no? Explica la història aquesta, que és que de totes les parts del cos sempre s'ha considerat que la part intestinal baixa, per dir-ho d'alguna manera, és la menys important, i ell es rebel·la contra això, no? I explica la història. Aquest poema és molt llarg, a nosaltres ens va fer molta gràcia, i el que vam fer va ser fer-ne una adaptació que hem titulat, doncs així, a la merda. Surt una mica de la nostra trajectòria, i tal, però bueno, doncs mira, ho vam fer, vam adaptar i n'hem fet aquesta cançó.
0: Bueno, però el que sí que queda molt clar és que humor, ironia, no li falta, sí, en Fenya Rai.
1: Sí, sí, en aquest sentit sí, però ho dic en el sentit que nosaltres normalment anem a buscar els temes, doncs, el cançoner del Joan Amades o el cançoner de les Missions, o sigui, que són cançons que tenen entre 150 i 200 anys, cançons del començament del 1800 o del 1900, i en canvi aquesta és del segle XVI, o sigui, aquí és una versió d'un poema molt més llunyà, no? Perquè, a veure, si, o sigui, quan fa anys que ja tens un grup, sempre intentes buscar, o sigui, nous horitzons, sense trencar una mica la línia mare, però clar, doncs, és molt típic que de tant en tant tots tinguem la sensació de que estem fent una mica sempre el mateix, no? I llavors és quan intentes, doncs, a veure on podríem anar a rascar algun tema, alguna cançó, a veure què hi podríem incloure musicalment que renovés una mica. I mira, i en aquell moment, doncs, això va ser una exploració, un intent que no sabem, que igual s'ha quedat aquí, i igual jo l'any que ve diem, home, doncs anem a veure a rascar més per aquesta banda, a veure si podem versionar més coses. Això, bueno, això és una mica la gràcia també dels grups.

0: Guanys de Fenya, celebrant aquest aniversari que celebren ells amb la seva música, amb aquest treball discogràfic que ens regalen, editat per Segell Microscopi. Avui estem descobrint les cançons que s'amaguen dins d'aquest disc regal. Parlant dels ritmes, les melodies, aquí hi ha de tot, música tradicional, hi ha fins i tot podríem dir reggae, una mica de tot tipus de ritmes a nivell sonor. Com ho feu? Perquè sou quatre membres, m'imagino que teniu també a nivell musical cadascú les seves influències, però quan us poseu allò a treballar dins de l'estudi, com surten aquestes melodies, aquests ritmes tan festius de Fenya Rai?
1: Bueno, aquí realment dels quatre components de Fenya Rai n'hi ha tres que venen del món de l'ska i del reggae, i es nota molt la influència. Llavors, per exemple, doncs el Jaume, que és l'acordionista, sempre també ha tingut molta predilecció per ritmes cubans i, o sigui, cúmbies, rumbes i tal. I jo particularment, jo vinc més del món folk i del món tradicional, però bueno, al llarg dels anys també he anat descobrint tots aquests ritmes que a mi d'entrada, sí, confesso que m'eren més estrany. He hagut de fer una mica d'exercici d'aprenentatge i realment doncs, el que fem, o sigui, a banda de mirar i d'actualitzar les lletres i tal, de les cançons que trobem, doncs ens agrada molt la part aquesta de versionar-les des del punt de vista rítmic, perquè considerem que és una part important per actualitzar. És a dir, nosaltres, ja ho he dit abans, no? El que volem és que la gent se les faci seves, que les canti. Volem fer una música fresca, una música festiva, que la gent les conegui. O sigui, hi ha una part pedagògica en el nostre espectacle també, perquè normalment en els directes doncs, expliquem doncs, d'on venen les cançons i algunes particularitats i coses sobre les cançons aquestes, però també volem això, o sigui, que la gent les canti, que les canti a la dutxa, que les posi un dia de festa, que les posi un dia de dinar, que les ballin, etc. I per nosaltres és un component important. I rítmicament això ens ho dona molt, doncs això, els ritmes, les cúmbies, les rumbes, l'esca, el reggae, etc, etc. En aquest sentit, que també últimament, per exemple, també estem explorant també doncs, el que serien ritmes més tirant a música irlandesa, polca, ritmes més ràpids, una mica amb tocs una mica de música americana, de country. És a dir, i considerem que donant aquestes oportunitats rítmiques a les cançons, doncs pot ser que arribin a més gent i que més gent se les quedi i les faci seves. I a nosaltres també ens agrada. O sigui, que la part interessant d'agafar una cançó i començar a versionar és veure a veure on la podem, en quin estil musical la podem encasellar i que funcioni.

0: El que sí que ens està quedant molt clar escoltant la música dels Fenya és que aquesta música està feta per gaudir en directe, per gaudir a sobre un escenari, sobretot ells i la gent que està veient el concert dels Fenya Rai ballant fins que acabi el concert. I per conèixer i saber si els podem veure en directe, volem preguntar-te, Jordi, a on us podem seguir per estar al dia de les dates de concerts que puguin venir aquest estiu?
1: En principi nosaltres via Instagram, si ens voleu buscar, estem allí i anem publicant els concerts conforme van sortint amb la màxima antelació possible, doncs els anem posant allí perquè la gent, si algú interessat a venir, doncs pugui venir. A poc a poc el calendari doncs es va concretant, perquè realment, no sé, cada cop més la immediatesa en el tema del lloguer de bolos, o sigui, la gent que ens demana, cada cop els temps de marge són més estrets, o sigui que a vegades ara ens trobem que jo què sé, que per l'agost o pel juliol, dius, home, de moment no tenim massa cosa, però bueno, a poc a poc van entrant, i llavors nosaltres ho posem a l'Insta, bàsicament.
0: Doncs ja sabeu, si voleu tenir els Fenya Rai al poble, doncs oberts a contractacions, podeu fer els vostres contactes amb els Fenya Rai perquè vinguin a tocar i us portin tota aquesta gresca i tota aquesta festivitat al vostre poble. Jordi, abans de marxar, hi ha la darrera pregunta que et vull fer. D'aquests 19 temes que tenim aquí, quin és el que tu personalment gaudeixes més en directe?
1: Jo personalment, home, a veure, a mi per exemple m'agrada molt la Perdiueta i també m'agrada molt la Galindaina. Són dos temes que a mi particularment m'agraden. Un altre que m'agrada és el que és utilitzat per obrir, la Ballarusca, està molt bé. I bàsicament entre aquests tres temes estaria la cosa.
0: Doncs vinga, ens quedem amb la Perdiueta, que ha estat el primer que has nomenat i a més no havíem escoltat. O sigui que ens quedem amb aquesta cançó per tancar el repàs d'aquests 10 anys de Fenya. Jordi, ha estat un plaer parlar amb vosaltres avui aquí a les Mañanes i esperem tornar a parlar en breu.
1: I igualment, moltes gràcies i ja sabeu on som i bueno, per tot el que necessiteu, aquí estem.
0: Doncs per 10 anys més de Fenya. Que vagi molt bé.
1: Això mateix. Molt bé, gràcies.

0: Moltes gràcies.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Doncs anem directament amb la nostra companya, la Bet Quadrades. Ja sabeu que quan parlem de la Bet, parlem de cuina, parlem de fer coses bones i de gaudir d'aquests dies d'estiu, mitjançant doncs, la cuina, l'alimentació i tot allò que ens ve de gust. Bet, bon dia.
6: Bon dia i bona calor.
5: I bona calor, sí, déu-n'hi-do la que està caient i com ens afecta. Per això has tingut bona idea de fer-nos un parell de granitzats, que los granizados sempre, escolta'm, entren bé, no?
6: Sí, sí, això sempre ve de gust i llavors doncs farem unes quantes propostes així fredes perquè teniu opció per escollir.
5: Molt bé, doncs anem amb la primera.
6: Vinga, jo començaria per fer una llimonada, que no és granitzada, però no hi ha estiu sense llimonada, no? Sempre...
5: Home, és veritat, tots els estius es mereixen una bona llimonada i cadascú li dona el seu toc.
6: Val, doncs vinga, ingredients molt i molt fàcils. Necessitarem dues llimones.
5: Sí.
6: Necessitarem sucre, depenent de lo dolços que sigueu.
5: Uh-huh.
6: Seria una franja entre 50 i 100 grams de sucre.
5: Molt bé.
6: Necessitarem aigua freda.
5: Sí.
6: I també necessitarem glaçons.
5: Glaçons. Perfecto. Sí. Què
6: una
5: fem?
6: Una gerra ben xula per després servir-ho i uns gotets amb unes canyetes, no? Ja que ho fem bé.
5: Molt bé.
6: Sí?
5: Vinga, ja ho tenim tot.
6: El primer que farem és netejar les llimones perquè les posarem senceres i amb la pell.
5: Uh-huh.
6: I un cop netes, a mi m'agrada sempre treure-li les puntetes,
5: uh-huh.
6: Val? Les reservarem i dintre del got del nostre Thermomix posarem el sucre.
5: Molt bé.
6: Podem escollir entre 50 i 100 grams de sucre, depenent de lo dolços que sigueu. Jo sóc poc dolça i a mi amb 50 em val, però sé que hi ha moltes persones que els agrada més dolç, llavors poden ajustar el seu gust.
5: Perfecte.
6: Posarem les dues llimones senceres sense pelar, que les hem netejat,
5: uh-huh.
6: I posarem un litre d'aigua ben freda. Tanquem el nostre robot i programem 2 segons velocitat 1 turbo. Ai, perdó, 2 segons un cop de turbo.
5: Uh-huh.
6: I ja estarà, ja haurem trossejat les llimones i haurem deixat el suc a l'aigua i agafarem el nostre cistellet, el posarem dins del got i colarem el líquid a dins de la gerreta que hem utilitzat i ja tindrem llista la nostra llimonada.
5: Perfecte, el que no tingui el robot doncs ho haurà de fer amb Thermomix i després colar.
6: Sí.
5: Molt bé.
6: Aquí lo bo de fer-ho amb el Thermomix és que per un costat ens queda la llimonada i per l'altre costat ens queda tota la part de la llimona que s'ha quedat trencadeta,
5: uh-huh.
6: Que és la pell i la pulpa. Amb això, si afegim sucre, podem fer una marmelada amarga, per exemple, de llimona.
5: Uh-huh. Aprofitem i tot, eh?
6: Uh-huh. I a gaudir de l'estiu i de la llimonada fresqueta.
5: Molt bé, doncs ja tenim el primer granissat que ens has portat per avui, però has portat un altre més exòtic.
6: Jo crec que podíem fer una pinya colada, us sembla?
5: Perfecte, clar que sí, sempre ve de gust.
6: Sempre ve de gust, no?, una pinya colada. Doncs vinga, som-hi. Llavors, per la pinya colada, què necessitem? Necessitem glaçons de gel.
5: Uh-huh. Que els glaçons 300... els fiquem després, no?
6: Sí, ens ho demanarà la recepta.
5: Molt bé.
6: 350 grams de pinya fresca. Si no tenim pinya fresca, també ens serveix la pinya de llauna, la que està en el seu suc, en su jugo, eh? Sí. També ens serviria.
5: Molt bé.
6: 150 grams de sucre, 400 grams de llet de coco, que se li, si la tenim a la nevera fresqueta, doncs ajudarà.
5: Millor.
6: Una miqueta d'aigua per decorar les nostres copes o els nostres gots, on te posarem la pinya colada. Uh-huh. 100 grams, entre 100 i 200 grams de rom. Aquí l'alegria va a gust del consumidor.
5: Val.
6: Tenim aquí, podem escollir si posem 100 o si posem 200. O també podríem fer-la sense rom i seria virgin, eh?
5: Molt bé.
6: I coco ratllat.
5: Coco ratllat.
6: Sí, per decorar les copes.
5: Molt bé.
6: Val. Què fem? Doncs posem el gel junt amb la pinya i el sucre dins del got del nostre robot i triturem 2 minuts, velocitat progressiva 5-10. Amb això ja tindríem un granitzat.
5: Molt bé.
6: De pinya. Eh?
5: Perfecte.
6: Afegim la llet de coco i el rom.
5: Molt bé. Afegim la llet de coco
6: i el rom.
5: I el rom.
6: I barregem 5 segons a velocitat 3.
5: 5 segons...
6: I ja, el 3.
5: El 3.
6: Ja tenim la pinya colada feta. Ara agafem uns gots, unes copes que siguin xulos, posem aigua en un plat i llavors girem la copa i la mullem amb aigua i llavors la passem sobre el coco ratllat que tenim en un altre platet. L'aigua farà que els trossets de coco es quedin enganxats. De la pinya tallem unes rodanxetes i les posem a la cantonada i posem la nostra pinya colada dins. Canyita i a prendre la fresca.
5: Mmm, que bo! Doncs ja sabeu, un còctel, una granissada, un, el que es vingui de gust, tant si li fiqueu el ron o no, perquè al final, doncs, si no li fiquem el licor, l'alegria que diu la Bet, doncs el poden prendre tota la família.
6: Clar, a la llimonada també li podríem posar alegria, eh? A la llimonada que hem fet primera.
5: També, no?
6: Clar, la podem fer sense i llavors si algú li vol donar alegria, doncs que li doni.
5: Clar.
6: Però bueno, com que hem posat ron, hem de menjar alguna cosa ara, no?
5: Clar, home, hem de fer bocado. Què ens has preparat? Pues en què penses, Bet?
6: Pues mira, estiu, estic marinera.
5: Ah.
6: una tosta de pulpo i queso de tetilla.
5: Toma ja.
6: Que si no tengo queso de tetilla, pues poso un altre formatge. El que necessito és que sigui un formatge fondent.
5: Molt bé.
6: El queso de tetilla fon molt bé.
5: Sí.
6: Vinga, anem a buscar una o dos baguettes en els nostres forns de confiança.
5: Sí.
6: Aquí la qualitat de l'ingredient és important, perquè com em vull a comer una tosta, vull que sigui bona.
5: Clar.
6: Tenim bons forns al municipi, doncs anem a buscar pa.
5: Perfecte.
6: 2 grans d'all.
5: Sí.
6: Una mica de julivert, 4 o 5 blanques de julivert fresc, 30 grams de mantega, 1 litre d'aigua, 200 grams de formatge de tetilla, 50 grams d'oli, 250 grams de pop cuit, que assecarem una miqueta amb paper de cuina i tallarem amb rodanxetes de 1 centímetre i mig, 2 centímetres, no molt gruixudetes perquè han d'anar dintre de la tosta a sobre i ha de ser fàcil de mossegar. Com si fos per fer un pulpo a la gallega, per dir alguna cosa, perquè ens entenguem. I per espaciar aquesta tosta necessitem 1/2 culleradeta de pebre dolç vermell.
5: Sí.
6: I aquí, si fos jo, faria 1/2 de picant, però
5: clar,
6: jo sé que sóc molt valenta. Llavors, 1 o 2 pessics de pebre picant, vale?
5: Molt bé.
6: I sal en escames, sal Maldon.
5: Perfecte.
6: Vale?
5: Què fem amb tot
6: doncs
5: això?
6: Vinga, què fem amb tot això? Escalfem el nostre forn o la nostra fregidora d'aire o simplement la torradora. Tallem rodanxes de pa allargades de forma obliqua d'aproximadament 2 centímetres de gruix i o les torrem amb una torradora o les posem a dins de la fregidora d'aire, que és un moment fer torrades. No sé si ho heu provat, però la veritat és que és fantàstic fer torradetes amb la fregidora.
5: Molt bé,
6: vale?
5: Sí.
6: Un cop que ja tenim el nostre pa torrat, posem dintre del got els 2 alls i el julivert i piquem 3 segons, velocitat 7. I amb l'espàtula baixem a aquesta picada que hem fet cap a baix, al fons del got. Afegim la mantega i sofregim 8 minuts, 120 graus, velocitat 1.
5: Uh-huh.
6: Al final, el que hem fet és aquest all i julivert, fregir-lo amb una mica de mantega, que serà més suau que si ho fem amb oli. Si no ens agrada mantega, doncs podem fer servir oli, eh? Però en aquest cas és per donar-li aquest toc més untuós i més suau que té la mantega.
5: Uh-huh.
6: I amb aquest sofregidet d'all i julivert, pincelem les nostres llesques de pa que ja teníem torrades.
5: Molt bé.
6: I llavors ho tornem a posar a la fregidora a l'aire i li tornem a donar un toc de grill perquè quedi cruixent. Sí?
5: Sí.
6: Com que tenim el got del Thermomix Brut, posem el litro d'aigua que us he demanat que necessitàvem i li fem un rentat curt perquè es quedi ben net el got.
5: Uh-huh.
6: El nostre Thermomix es renta sol. Si li posem aigua i una goteta de sabó, escollim el programa de rentat curt i en 2 minutets es renta. I mentrestant, mentre que el Thermomix es renta, nosaltres agafem el formatge i el tallem amb llesques d'un centímetre de gruix, val? Més o menys a la mida que hem fet les llesques.
5: Uh-huh.
6: Traiem l'aigua del got, les bandim bé i el saquem perquè estigui ben sec i posem dintre del got del Thermomix 20 grams d'oli i el pop que teníem talladet a rodanxes.
5: Uh-huh.
6: I programem alta temperatura, que seran uns 10 minutets, perquè aquest pop es sofregeixi una mica.
5: Uh-huh.
6: Agafem les torrades, que ja les havíem tornat a passar per la fregidora o per al forn perquè quedés cruixent amb l'oli d'all i julivert, i llavors posem a sobre les rodanxes de formatge, el pop, i li tornem a donar res, un toc de forn perquè es desfagi aquest formatge.
5: Uh-huh.
6: I llavors acabem decorant amb una miqueta de pebre dolç, una mica de pebre...
1: Una mica rara hasta...
6: Pebre dolç, pebre picant i una miqueta de sal. I ja està.
5: I ja ho tenim.
6: Llest per menjar, què et sembla?
5: Home, aquesta torrada l'haig de tastar i t'haig de dir que la darrera setmana ens vas deixar una recepta amb cremes fredes, amb espàrrecs i d'altres ingredients i ho hem de tastar. Tot el que ens diu la Bet, poseu-ho en pràctica perquè val molt la pena. Doncs tostadeta de pop per aquest estiu, Bet, per acompanyar aquests granissats. Em sembla una meravella, Bet.
6: Doncs res, jo us desitjo bon estiu i ens veiem pel municipi.
5: Doncs vinga, bon estiu també per tu, una abraçada ben gran, cuida't molt i tornem al setembre.
6: Al setembre tornem.
5: Adéu, bonica.
6: Amb idees de ja per tornar a la volta al col·le al
5: Això,
6: setembre.
5: Això, amb ganes, vinga, i amb molta il·lusió. Una abraçada ben forta, Bet.
6: Molt bé, doncs igualment per vosaltres. Descanseu molt i sobretot gaudiu a tope.
5: Gràcies.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis sec. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
7: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Ràdio Montornès.

0: te encontraré.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí. Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Avui us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs

0: Es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels maneirons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics, que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els maneirons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Parada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'alicient principal de la ruta dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, perquè camí de que parlava amb ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarperessin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir manairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els manairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra, i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60 que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada anem a fer la fitxa tècnica. Distància
2: doncs
1: recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina, que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib amb piscines i polseretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit, i un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís, són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens molta opció de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.

0: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims!"
0: Va ser dir això, i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte. igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
7: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cabell sempre va madre. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
7: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, o llops i lloves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
8: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
9: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot: el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
9: Un indi trapella que prometia coses i després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències i el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona, va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanà que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res. I que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
4: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol. Només es diferencien en una cosa: la Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis. Encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica, ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc,
0: li repetia constantment la seva germana. Diàriament l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures, repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va, qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia. I no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant,
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no. Bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloenda la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens han acompanyat durant molts programes a la taula i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky @portesdetroia.

0: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més... Tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No, no, no. No us deixem.

0: deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: No pot ser.
1: Gràcies. Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic,
2: que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri, com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho sabem, que també, sinó una manera com qualsevol altra d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Anirem veient una mica de tot això, anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui, perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa: Portes a Troia, finalista millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família.
1: En família.
0: Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no és un pet.
2: Això no és un pet.
1: Ah, és un pet dissimulat. Ah, molt bé. El pet espia. Molt bé.
2: No m'ho puc creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la fosca.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre seria molt bo. Hi ha alguna, però no la puc ficar. Però bueno,
2: Una tauleta d'argila,
1: clar. Com,
2: amb algun, saps, no sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme, una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat, sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, per al 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, proper a Lagash i millor extrem esquerre d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi,
0: l'Atlètic.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Els faré igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs bàsicament perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del bibollent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més perquè la seva descripció sigui, no sé si us ha passat algun cop, que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha aquella... passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar.
0: Clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzagesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. i de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les joves, de les dones joves, d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. De tota mena, és una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llamen, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal. Doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica, bueno, o sea, la vida assassí no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la, no, la poso per WhatsApp.
2: Vale.
0: No sé si vull.
1: Bueno, vale. Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del Déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombant el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta, no? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan típic, no? De la fe a través del sexe. I per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? Feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagor, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No, tonyina, clar. No és una tonyina de merda. Si no sona molt bona. I Balfegó queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baalzebú, és el potser, no?, el que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques. No? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com
0: ganivet, o sortia, millor dit.
1: Calent, o sortia, bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja
1: no?
0: Està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercés ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, hi ha molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? Per un procés volgudament intel·lectual, no? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, has hagut de parlar dels romans, també tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar en el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins, no? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: canònic,
0: eh?
1: Aquest és un pet aquest ve canònic. Aquest sí. Ve... detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, doncs això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top. Els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, ah, sí? No controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia que et fotis un entrecot, després per la tarda, aviam què passa.
1: Sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però per exemple, és d'aquelles, suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Estem donant idees.
0: Quan us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya
0: ara
1: d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric. No? Oh, wow. És com una multiclasse del Dungeon and Dragon, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el
2: trànsit, algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues,
0: ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però, no? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que per tant es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos. Els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix. És el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions, no, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccioni en un grau superior, de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: és. que va més enllà de no fer, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: Art, és art.
0: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos, No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einart, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets. Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle, i el dia, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort. No, tu imagina't a Ignar ja tirat, tu t'apropes òbviament per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar, és que d'un mal pet pots morir,
1: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
0: Bé?
1: Va fer un pet.
0: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Va, sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan Sense Terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional, veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas mentre xiules i tires un pet, si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, que picua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil. S'ha
1: d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no es pa' tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, un cop a l'any?
1: Anual. Doncs una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit, no? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or?
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més i menys que la vila i parròquia d'Hemmingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no? Com a herència per només actuar el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer el... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada voleu viatjar a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, uns pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la mà de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat follant-la. Follant-la.
0: M'encanta.
1: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
0: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
1: Què clar, passa? A veure, no ens donarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
0: Què edat té?
1: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
0: Molt calenta, tio.
1: Sí? No, no calent no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Per això.
1: Ah, vale, bueno, pues estava ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
0: Les carxofes també.
1: Les carxofes.
0: Fan venir molts pets.
1: Sí? No...
0: No en menges gaires?
1: No, és que no m'agraden les carxofes. Veus? És que és veritat.
0: T'has salvat.
1: M'he salvat.
2: Els
1: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
1: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
0: Ostres.
2: Sí?
1: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sempre que vaig anar a una calçotada, a mi la meva família política m'ha dit, aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
1: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
0: Estaria bé.
1: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades.
2: Encantats de conèixer-lo.
0: Per qui anava el que anava a proposar?
1: Sí, vols fer una
0: quedada? Com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
1: clar,
0: vostre territori.
1: Fem territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Anglaterra. No, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.

0: Recte final del...
1: Recte final.
0: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
0: Molt bé, però...
1: T'ha sortit així de l'ànima.
0: M'ha sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs, part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Oh! Oh! Uf, bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren.
2: Tu també,
0: també. Jo també, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no? El segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII, no? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets d'animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no? A façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula és aquest natural. Exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto.
1: Dona'ns
2: no? Més, sisplau.
1: Quan ho ha fet pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts. No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu. Però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia de jove mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fa tan típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. Submergir-se, diu que agafes aire, i llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? És tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat, no? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, fins a més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire, i no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
2: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho
2: suaument,
1: cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I de fet va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Troia. Està, ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa, pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio: el segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar.
1: Llavors, comencen...
0: dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. No? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que, sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que, malauradament, ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima a faltar, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts en aquesta nova edició del Cada Residu Compta. I ho volem fer amb un tema així com diferent. Marta, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Avui, mira, com que venia la Marta, li he dit, parlem d'algú així pel jovent, que també... Ah, perquè els jovents són molt importants en aquesta gestió dels residus, en la lluita contra el canvi climàtic... I l'altre dia la Marta i jo parlàvem d'això que li diuen a la skincare.
3: La
2: rutina facial. Sí. I dèiem, és que tinc tants pots potets i tal, i la meva obsessió que són les restes de la paperera del bany, que no les separem, i jo aquí tinc... Oi? Tinc com una obsessió.
3: Això és un tema, sí,
2: és un tema que també un dia en parlarem. La paperera del bany. Jo les prohibiria, també. Home, la Terence va fer treure les papereres dels despatxos.
3: És veritat,
2: Vull dir que...
3: és veritat. I ho va fer molt bé.
2: I ho va fer molt bé. Anem a parlar d'aquesta rutina facial sense residus. Tampoc aquí us farem un màster, eh?
3: No, però quatre cosetes quatre així cosetes. Que ens serveixen per canviar i millorar, sí.
2: Vinga, per què comencem, Marta?
3: Vale. Els discs aquests de desmaquillar-nos...
2: Ah, els de cotó, aquests.
3: Sí, sí, sí, de tota la vida, que són d'un sol ús i que... Això ho hem de deixar enrere, eh?
2: Això, re.
3: Sí, hem de comprar aquests que són reutilitzables, si pot ser també mirem els materials de com estan fets aquests nous discs que comprarem. Però això, en general, els productes d'un sol ús... ho deixem enrere.
2: Per tant, aquests discs que els venen amb aquestes menes de tubs que tenen un embolcall de plàstic...
3: Sí, amb la bossa de plàstic,
2: també. I n'hi ha com 100 o molts,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, això no.
2: Mira, jo això ho vaig deixar de fer durant la pandèmia.
3: Molt bé.
2: Perquè una noia que s'havia quedat sense feina arran de la pandèmia va començar a fer aquests discs de roba i rus, saps el típic rus de les tovalloles?
3: Sí.
2: Llavors els venia amb uns packs de 10... I aquell any per Nadal vaig regalar això a les amigues.
3: Ah, que guai.
2: I és molt xulo perquè tu primer li passes una aigua perquè, clar, el maquillatge taca molt, però
3: clar,
2: ho pots rentar
3: sí.
2: a la rentadora, amb les
3: I
2: tovalloles, amb, el, bueno, amb la roba de casa.
3: I a més, hi ha alguns que són molt macos, eh?
2: Boníssims.
3: O sigui que no hi ha excusa.
2: Són boníssims. Per tant, això ja pot ser una cosa. Que no en tenim... Hi ha aquestes tovalloletes petites de roba, eh? Però que tenim... Abans les cases tenien bidet, us en recordeu? Ara
3: sí,
2: ja no.
3: Sí, sí.
2: I es posava una tovallola d'aquestes de bidet, que es diu?
3: Exacte.
2: Jo en tinc de la mare, de l'àvia. I les estic aprofitant per aquestes coses i també van bé.
3: Vale.
2: Què et sembla, aquesta super idea de senyora gran?
3: És que ho portes superaprès, o sigui, no t'he d'ensenyar res.
2: Què més, Marta?
3: Després, els envasos dels potets que tu deies que tenien 20.000...
2: Sí.
3: Millor que siguin de vidre, que el vidre es recicla molt bé i és més fàcil.
2: Clar,
3: evitem això, envasos de plàstic que encara venen moltíssims.
2: Moltíssim.
3: I els hem d'evitar, totalment.
2: Això és més difícil, per això? Perquè ja és ja anar a comprar amb aquesta consciència,
3: sí.
2: que a vegades ens diu la Tere, no? I que està molt bé de prendre consciència, i no és només... anar a la farmàcia o al súper o a la perfumeria
3: Clar.
2: A comprar el producte, sinó fixar-te ja una mica en quin envàs tenen.
3: Bueno, mira, si et serveix per recordar-te un dia que vagis a comprar-te el següent producte que necessites, amb això
2: genial.
3: Ja ho tens.
2: Què
3: I
2: més?
3: Si no, una altra alternativa és minimitzar els productes que fem servir.
2: També.
3: En comptes de tenir-ne 400, fer-ne 3 o 4 que ens siguin realment útils, perquè a més no s'ha de barrejar gaire cosa.
2: Exacte.
3: Perquè per la pell tampoc és excessivament bo. I llavors això, si tenim possibilitat de comprar algun producte que sigui 2 en 1 d'això que li diuen, no? Doncs també és una bona alternativa.
2: I ara se m'estava acudint, Marta, que ara cada cop hi ha més marques a... que, per sort, pensen amb els envasos, en anglès li diuen refill,
3: que pots tornar a omplir-los.
2: Que pots reomplir. Moltes cases de perfumeria i de cosmètica ja ho fan i el que et venen és el només com un tub que tu
3: sí,
2: el buides a l'envàs de vidre.
3: Aquesta és molt bona, sí, sí, i també amb gels d'aquests de netejar-te la cara i tot això també ho pots fer.
2: Doncs, déu-n'hi-do, les coses que hem dit. Tenim alguna cosa més? A veure, aquells palets a les orelles, allò em posa molt nerviosa.
3: Sí, això...
2: No s'haurien de fer servir,
3: no.
2: eh?
3: No, ja ho diu.
2: Ho diuen
3: vas, em sembla.
2: Que no s'haurien de fer servir. No són molt bons. Què més tindríem? Fem servir moltes coses de maquillatge, eh? I el maquillatge en comprem molt i se'ns fa malbé.
3: Sí. Això caduca, eh? Que molta gent no ho sap, i hi ha productes que, bueno, això que hem de revisar quan caduquen els productes.
2: Igual que les cremes solars, igual que...
3: Sí, sí. I després també un altre consell que se m'acudeix és comprar en botigues locals. A botigues
2: això
3: locals.
2: També, això també.
3: Que, clar, tenen un impacte ambiental menor.
2: Menor. I també sentit. Hi ha cada cop més professionals que es dediquen a fer a sabons naturals...
3: Clar, sí,
2: això
3: hem de revisar
2: això. Hauríem de revisar-ho. Sí. Doncs déu-n'hi-do els consells que ens han sortit per fer aquest skincare, aquesta rutina facial que està tan de moda i que, bueno, escolta'm, veus aquí parafernàlies. Jo no sé com la gent té temps de posar-se tantes coses a la cara.
3: Totalment.
2: També hauríem de mirar què fem, una mica, de plantejar-nos això, eh?
3: Ens ho haurem de mirar, sí.
2: Ens ho haurem de fer mirar tots plegats. Gràcies, Marta. La setmana que ve més.
3: Adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

pensa, torna a casa. Camins perduts, mirant de lluny,

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història.

el 1968, aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques, que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic complepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope Johanna, que no era una noia, no. Johanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88, això

va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Teatro. Sempre en el nostre record. El mestre.

¡Ole! ¡Qué bonito! Batia, doncs, va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No em malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, és clar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo, que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: And I'm blessed to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: kid. Think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. I don't want half-hearted love affairs. Va ser un one hit wonder. I need someone who really cares. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fair Brown Attraction. I promised myself I won't do that again. Aquest era un tema

sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

¿De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set On You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: Quantes vegades l'hem ballada, The End of the Line, meravellosa, cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics Los Rebeldes amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquell...

0: Mediterráneo de los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

seguir. Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga! És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

a un bon ritme, a una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré sempre. You got it. Anything you want, you got it. Que gran, que gran. Anything you need, you got it. Quina preciositat. Anything at all, you got it. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo. There's no

dos cors, vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de

Sí, la lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club.
2: Y ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

selecció musical d'actualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts a Selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Ambala, Nova Casa, State Azur, Nacho Sotomayor, entre molts altres. Comencem i el tema que obre aquesta selecció a espai d'avui és My Infernal World de Gigi Parky and Labs. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical d'actualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: 3, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem programa, però acabem temporada. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World de Louis Armstrong només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

You. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra at the Sands, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz Hit. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take Five. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

Blue in Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. Hi ha qui diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxo alt i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yacid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: A continuació recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de Masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó The Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It, i com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: Ràdio Montornès.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
1: Cuplejant, les estrenes.
2: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs, aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la Cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials.

I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la copla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la copla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la copla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet a mà al concurs i la copla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Escoplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la Sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la Sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entrepolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Bat en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Bat va voler retre homenatge a les escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú de Nevat, a càrrec de la Cobla. La principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nabat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb So de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la Principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la Principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples, la Principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, que a un quart de dues del migdia, ballada amb la Principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la Principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb So de Dona dins del Festival amb So de Cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la Nova Germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la Principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran al Festival amb So de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb So de Cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la Principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Principal de Llobregat i la Principal d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb So de Cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la Principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la Principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la Principal de Banyoles i la Ciutat de Girona i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 També és festa major a Esterri d'Àneu i hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla. A Cervera hi haurà l'Aires de la Terra. A Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc. A Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat. A Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programada la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10 també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns, perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès. Hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra. I a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària. I també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla, una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Cassà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de Vaneres Anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les Anxovetes altre cop cantar aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades que va tenir molt d'èxit a Cassà, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les Anxovetes és un grup de maneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les Anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: eternament.
1: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per l'experiència, excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
2: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
3: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans basturen el sud.

que els acompanya. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

Això era Chat GPT de l'Humac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla a les seves xarxes socials va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, a aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una ballada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem l'edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força! Thank you.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes, si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: que
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.